Aquests són els nostres consells. Cosir botons. Aquí teniu un remei perquè els botons de 4 forats resistesquin. Cosiu tan sols 2 forats i remateu. Després feu el mateix en els altres 2 forats. Encara que un fil se rompi, l'altre aguantarà.

coneguem les nostres dites i refranys. Allà on ell posarà el drap, jo hi posaré les tisores. Es diu per indicar una gran enemistat o antagonisme entre dues persones.

0: som na Maria del Molinar. Mirma di Maria i son de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Llobina amb pa pillot. Sabeu preparar una llobina amb pa pillot? Perquè vos surti més gustosa, el secret és que aromatiseu la llobina amb sal, herbes variades i oli. Enrevoltineu amb una fulla de paper d'alumini i posar dins el forn a 200 graus durant 15 minuts per un peix d'uns 600 grams.

coneguem les nostres dites i refranys. En Simbals se va morir de fam. Se diu quan qualcú ofereix una cosa per pur compliment, dient allò de si en vals...

0: Sono Paquito de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Tavi i Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'autor d'Esquadra del Martiri de Sant Sebastià, que s'esposa cada any a Cort, dia 20 de gener, va ser el pintor Faust Morell?

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Taques de xocolata. Per llevar les taques de xocolata d'una peça de roba, tan sols heu de fregar la taca amb un pedaç amb unes gotes de rentavaixelles. Després, rentar com de costum.

coneguem les nostres dites i refranys. Feina fins a rebentar i menjar fins a esclatar, i qui té pena plorar. Ho diuen els qui són amics de treballar, però també de menjar molt.

0: José Ignacio desde Palma.
1: No, Rosario, estrangeza.
2: Soc la Teresa de Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. La fam fa discórrer. Qui té fam, molt se'n pensa. Vol dir que el que passa en gran necessitat sol enginyar-se i treure el profit de tot.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
4: Sintonitzeu Ràdio Murta.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Mano Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina i davantals. Els vostres pedaços de cuina i davantals no acaben d'estar completament nets perquè sempre queden taques que no acaben de fugir? Per aquestes taques tenim un consell. Introduir els pedaços i davantals en remull amb aigua tova i un pot d'amoniac. Deixeu en remull una hora. Rentar després les peces en la lavadora i ja està.

Coneguem els nostres dites i refranys. Cada casa és un món. Vol dir que cada família té les seves costums i la manera pròpia de veure les coses i que no és prudent judicar les coses de casa d'altra segons el criteri dels estants.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients.
2: De Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
0: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

A cada millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

Camp Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'APP IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

Son molt nou i trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som molt nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som molt nou, t'hi esperam.

No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.

que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Ουφ, τι είναι και όλο, γεβούι και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάνκια πιδροπάρκ.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile.

No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Moltes gràcies.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

0: de Ràdio Murta.
1: Som Marisa Rojas.
2: Jo, Esperanza Sureno.
3: I jo, Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Somos la Teva Bou.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Pintura a les mans. Després de pintar, qui no acaba en taques de pintura a les mans? Per fer-les netes amb facilitat, tan sols les heu de fregar amb un pot de cotó banyat amb oli d'oliva. Veureu com les taques desapareixen sense problemes i, a més, la pell no s'arresseca.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dia passa, any empeny. Vol dir que vencent les petites dificultats del moment, es venç una part de les dificultats de tota una empresa de tota la vida.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, ses coses d'esgüell, fent camí, i aquest dissabte ja és la niña bonita, perquè aquest dissabte és sa marxa d'esgüell a Lluc a Peu. I un altre any tenc sonor de ses mestres cerimonis, es presentador, d'aquest dia tan especial, d'aquest moment simbòlic fantàstic, amb aquesta revela que hi haurà just abans de sa marxa d'esgüell a Lluc a Peu, que ja sabeu que tindrem ball de bot, tindrem zumba, tindrem actuacions, i, com no, els parlaments, amb ses autoritats i els distints col·laboradors més destacats. És aquest dissabte, sa marxa d'esgüell a Lluc a Peu, i enguany ja sabeu que vos podeu inscriure fins al darrer moment, Bé, no espereu a les 10 del vespre, tampoc, però bé. I hem xerrat amb en Nico Navarro, el president d'Invencibles, un grup de lots fantàstic. I quan estem xerrant de temes solidaris, de temes sempre que podem ajudar, de qualcuna manera, com és el cas del que comentarem a continuació, jo sempre ho he dit, i el meu amic Joan Sales, president de Mallorca Sense Fam, però amic meu de fa molt d'anys, sap que jo quan me diuen Mallorca Sense Fam, jo és la primera vegada que vaig escoltar aquest nom, que va comptant na Katia Aguiló, que era sa sòcia d'en Pedro Iriondo, amics nostres de Viajes Contiqui, me'n record que vaig dir, com que Mallorca Sense Fam? Però no, no, això de Mallorquí, Mallorca Sense Fam, no pot ser, nosaltres... I sí, així és, i ara mateix, ja de fa un temps, està duent amb molt d'èxit, i jo estic encantat. Ell, que ja té molta experiència, a part de com a empresari, amb el tema de rotaris, que dugui el que és la responsabilitat de, això sí, amb un bon grup d'amics i de col·laboradors, de voluntaris i de patrocinadors, Mallorca Sense Fam. Xerram d'en Joan Sales, que està amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic. Joan, molt bones tardes.
2: Hola, molt bones tardes.
1: Encantat de saludar-te. Què tal? Com està? Com passa l'estiu?
2: Bueno, el tema de cinema, perquè s'evita quan has dit empresaris, és una empresa familiar,
1: sí.
2: Estan molt contents. I en el tema també de solidari, l'evitat és que s'està portant la gent molt bé, molt bé. Tenim més socis que l'any passat, i sobretot més donacions i més ajuda de tothom. O sigui, la gent quan ha necessitat, les empreses i la gent en particular, fa el possible per donar una mà.
1: Joan, jo ara quan comentava això, en Joan Sales, com bé sabeu, és gerent d'Aficine, deixem que te faci un apunt. Cada setmana estic disfrutant d'anar al cinema, perquè tu saps els ofimats, els Augusta, inclús a Manacor, on el Rivoli, lo fresquet que s'està veient una bona pel·lícula.
2: La veritat és que estan notant aquesta calorada, aquestes zones de calors, ho estan notant. A part de les bones pel·lícules que hi ha a la cartellera, si hi hem passat dues hores o tres hores en l'Odissea, per exemple, la veritat és que amb un preu econòmic i de soci, és de les coses més econòmiques que hi ha, la gent disfruta d'estar dues hores dins una sala de cine.
1: Joan, anem a xerrar de Mallorca Sense Fam. Jo ja t'ho vaig comentar tu, que som amics de fa molt d'anys, independentment d'aquest tema. Jo me'n record quan na Cati me va comentar de Mallorca Sense Fam i després vaig conèixer en Joan Martorell i gent implicada, i vaig dir, no, perquè els mallorquins, això de Mallorca Sense Fam, jo m'escarrufa, m'agira l'estómago. Ja duis un grapat d'anys i és un nom i una marca molt consolidada, no?
2: Sí, ja són 16 anys, enguany compliren 16 anys, i la veritat, jo era col·laborador, soci de Mallorca Sense Fam, i sobretot en els rotaris fèiem qualque cosa per ells, i un dia me varen venir l'any passat, per favor, volem que tu siguis el president, però estàu locos, jo som una persona que encara estic en actiu, no tinc massa temps, segon per quines coses, no, tu ho has de ser, i quan me varen mostrar tot el que és Mallorca Sense Fam, tot el que és, tot el que fan i què veu duen, la veritat és que no vaig poder dir que no. Total, que ja fa un any i mig i és de les coses millors que he fet. Ah. Per donar una mà més a prop de Mallorca Sense Fam.
1: Que bé, Joan. Jo t'ho dic una cosa. Jo coneguent l'ocupat que estàs i de més, però me'n vaig d'una alegria. Me'n vaig d'una alegria. Primer, quan la Cati m'ha dit que ella ho deixava i tal, vaig dir, uep. I quan vas ser tu, és que
3: t'ho dic en sèrio, i aquí públicament vaig pensar, no pot haver una millor persona perquè cugui la rienda, sí que pugui estar, perquè a part del tema solidari, que tu estaves amb els rotaris i de més, i de president i altres coses, com a mallorquins de pro que mos agrada lluitar i tirar per envant, maldament tens els teus amics, els teus col·laboradors, mos feia falta que la figura de president fos una persona com tu, Joan.
2: Bé, s'ha arribat a aquestes figures tots els voluntaris, més de 120.
3: Jo més de 120? Més de 120?
2: Sí, 120 voluntaris. Jo el primer que vaig dir és que de 100 hem de passar un poquet més, perquè sempre hi ha baixes, hi ha vacacions, hi ha coses, hi ha els nets, perquè som gent bastant major a vegades,
3: sí.
2: I el que volia és que tot estigués ben ocupat i ben donat, perquè no faltàs ningú. I el que volia dir abans és que tu, sobretot, Manu, és una de les persones que, a més, dona tot. Quan jo he demanat qualque cosa per tu i s'ho pots fer tothom, tu és el primer que dona la mà. Bueno, el que estava dient, allò que sense fam, jo crec que és una de les organitzacions més ben duites, i jo crec que té molt de futur, ojalà que no, això vol dir que la necessitat ja ha minvat,
3: ja.
2: Però bueno, mentrestant, no t'ho deixarem aquí.
3: Joan, bé, gràcies pel teu comentari, saps que és de tocar a tu com a amics, i per allò que sense fam només faltaria i el que faci falta, tant jo com aquesta casa. Anem a veure, Joan, entre les iniciatives que teniu previstes, hem de pegar un vot de més portals, no? Així, perquè hi ha Sunset Market, que cada dimecres i dijous, si no m'equivoc, tu ara m'ho comentaràs, tenim un puesto de Mallorca sense fam. Llegim aquí a Canal 4 Diario, que diu: el Sunset Market es el mercado de verano más esperado de Mallorca, la duodécima edición de este tradicional evento. Se inauguró el 15 de julio y se celebra todos los miércoles y jueves hasta el 13 de agosto, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Un plan único para disfrutar de sol, la playa, los atardeceres y los paseos junto al mar, todo en un ambiente al más puro estilo mediterráneo. Los visitantes podrán perderse entre más de 20 puestos de diseño, moda, complementos, decoración, y además podrán disfrutar de música en directo, actividades para niños, todo en exclusivo en el marco incomparable de Puerto Portals. I aquí tenim el nostre puesto, ja dic nostre, en primera persona plural, Joan, de Mallorca sense fam.
2: Sí, la veritat ho has dit tot, molt ben dit, i exactament com s'hi toca. El que sí que jo recomano és que si us apropau allà, disfrutareu de l'ambient que hi ha, i sobretot si passeu pel nostre mercadillo, veureu que tot el que se fa és artesà. Tot ho feim els voluntaris, i sobretot que a un preu increïble. Nosaltres ara duim aquestes dues setmanes que ja hem començat un 10% més de recaudació, la gent s'està portant molt bé, i sobretot perquè hi ha més novedats, aquestes senyores, aquests senyors que fan aquestes coses artesanals, ho estan fent molt bé, i pot quedar molt bé, llaveros, bosses de playa, pulseres, mil coses que quedaran molt bé amb un preu increïbles. Vos ho recomano i segur que li direu a tots els amics.
3: És que això és així, Joan. Si nosaltres ara tenim ganes de tenir un detallat, una gràcia, una petita diferència, què millor que comprar una d'aquestes cosetes artesanes, artesanals de Mallorca sense fam, i ho regales, i no sé, això m'agrada.
2: I quedes molt bé. La veritat, per dues parts. Primer, perquè són coses que estan molt bé, i segona, perquè dones una mà a la gent més necessitada.
3: Joan Sales, president de Mallorca sense fam, ara ens estiu xerrem d'això, d'aquest puesto en el mercadet que en el Sunset Market, que com dèiem és a Portals, els dimecres i els dijous fins dia 13 d'agost. No és així, cada dimecres i cada dijous, aquestes hores baixes.
2: Aquestes hores baixes i de les 6 fins a les 12 del vespre, amb un ambient molt agradable.
3: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Jo no sé si ja tens en ment pròxima acció a Mallorca sense fam, o ara de moment això?
2: Bueno, hi ha coses que s'estan tancant, però fins que no estiguin tancades en 100%, millor deixar-ho a la nevera i després ja sortiran, i segurament la comunicació serà, com sempre, amb vosaltres i amb tota la gent que ens ajuda.
3: Te conec, amic meu, i sé que no ets, tu no vendes la piel de l'oso antes de cazar-lo. Fins que no ho tinguis, no tal, ho sé. Joan Sales, president de Mallorca sense fam, una ferrada ben forta i endavant amb aquestes iniciatives. Ja saps que mantens a la teva disposició, tu i el que és tot, grup 4, Mallorca sense fam. Una ferrada ben forta.
2: Igualment, Manu, i tots els oients, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Joan Sales, qui és el gerent d'Aficine, ja sabeu, dels millors cines, que nosaltres sempre botxerrem, tant de cine de Socimax, de Augusta, de Rivoli, de Manacor, bé, una passada, com el president de Mallorca Sense Fam. Ja ho veus, quina bona iniciativa. No me digueu que no està bé, no fa ganes anar a portals un dimecres, un dijous, avui mateix, d'hora baixa, de les 6 a les 12 del vespre, i fer la vostra, més que aportació, col·laboració, passejau, disfrutau, i damunt, bona duis, qualcun regalat. En comprar un parell? Mira, això li compraré al meu fill, a la meva neta, o per mo mare, o per l'amic tal. Però mira, de Mallorca sense fam. I quedam, vamos, com quedam. Molt bé, avui, dicho lo dicho, anant per feines, 27 minuts que passen de les 5 de sora baixa. Comencem! En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria. I de venga, aquí un servidor, esteu a mi, Manu Blanco, anem per feines
3: que té moltes coses que dir-vos, eh? Vos diré quatre cosetes, eh? Quatre, i més. Anem a la primera telefonada. Bones tardes.
4: Hola.
3: Hola, amb qui xerram?
4: Con Mari de Palma.
3: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
4: A Carlos Santana, la de Moonflower.
3: ¿A quién se dedicamos?
4: En primer lugar, a ti, a todo el equipo de Radio Murta, con los dientes incluidos, al Centro de Día Mes Vida, a Juanjo, a Carlos, mis amigos de la Cruz Roja, a los de teleasistencia de la Cruz Roja, también a los de servicio de ayuda a domicilio, también a los de la ONCE, a los de la Fundación Aldaba, a los de, bueno, servicio de ayuda a domicilio, y bueno, a todo el que le guste, y que la disfrutemos juntos.
3: Muy bien, gracias por llamar, buenas tardes, hasta luego.
4: Hasta luego.
1: Avui hem tingut fent camí les coses d'esguell i és que dissabte se marxa d'esguell a Lluc a peu. És aquest dissabte. I jo hi seré un altre any encantat i ben honrat de ser mestre de cerimonis d'aquest esdeveniment tan nostre i multitudinari. Així que si vols venir a ser rebelda, ja a partir de sora baixa hi haurà una festassa.
0: Fent camí, ses coses d'esguell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. 66-54-13, el telèfon del Forn de Sa Creu del Gaida. A la meva cosina Mònica Fernández Cànaves m'ha convidat a que vagi avui a les 8 al Gaida, i aniré. Qui ets la trobada de ball en línia? Sí, sí, sí, te pot agradar més o menys, jo que sóc molt respectuós en tot. Però ja que les festes del Gaida de Sant Jaume han acabat, van acabar diumenge, però se fa aquesta avui com a extra, per allargar un poc més la cosa. Sí, a les 8 allà a plaça, al Gaida, jo aniré a veure a Mumareta, que és el Gaidina, aquesta trobada de ball en línia, ja que som per allà, perquè érem una mossegada. Què te pareix? El plan és bo, eh? Anem amb una altra criada. Bones tardes.
1: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
1: Con Nati de Son Oliva.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Nati?
1: Solamente una vez por Luis Miguel.
2: ¿A quién se la dedicas?
1: Bueno, venga, vete a bailar. Hay que aprovechar cuando puedes.
2: Bueno, yo no hago baile en línea, pero voy a verlo. Lo veré, pero no lo hago.
1: Sí, bueno. Yo sin bailar todavía, pero bueno. Poco a poco, supongo. Mm. Bueno, a ver, pues la voy a dedicar... La voy a dedicar a ti, por supuesto, en primer lugar. A todos los medios de comunicación, a toda la publicidad, a Luis de Manacor, a Miguel de Rafal, a Inés de la Plaza Las Columnas, a Neus de Sa Pobla, a María de Palma, a Merche de Sonrapiña, madre mía. Yo no quisiera. Ah, María de Pétera. Venga, y ya está. El que me olvide, pues que se dé por aludido y ya está. Y aquí no hay enfados ni hay. Ya está. Y un besote muy grande para ti, Manu. Para ti y para toda tu familia, ¿vale?
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Venga, hasta luego, adiós.
2: Hasta luego.
0: Ja sabeu que demà dijous a les 10 del vespre, Bauxa A, el programa que heu de veure, Canal 4 Televisió. Jo vaig vestit en sa roba de Gaspar Bau de Muro, eh? No te perdis les rebaixes de Gaspar Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bau, especialistes en talles grosses. Gaspar Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento.
1: Allá son en Scan Redó,
2: vols profesionales. Que en Jaume Guerrero i equip. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb Miquel de Rafal.
2: Qui hem d'escoltar, Miquel?
3: Pues mira, House Music de Nevi Amador.
2: A qui dediquem?
3: Mira, com sempre, per tot valtros, tothom que me l'escolta, a Nati de Sant Oliva, que ara mateix la cap de sentir, a Ana Maria de Petra, no sé si ja ho he dit, a Neina de les coses columnes, i a tothom en general, i a tothom que li agradi. I espero que ho posem molt bé aquesta hora baixa. Manu, moltes gràcies per tot, com sempre.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Adéu.
0: Demà hi ha música en viu a Manacor. Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de Vuit, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
5: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 104.2 FM.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: I doncs sí, Martí Serra participa a la marxa d'Esguella Lluc a peu d'aquest dissabte, dia 1 d'agost. Jo estaré a la Revella. Així que a la rebaixa, si voleu venir fins a l'esquerre Aragón de Palma, allà hi serem. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Hola, bona tarda, Manu.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Amb el Lluís d'aquí de Manacom.
1: Qui hem d'escoltar, Lluís?
2: Hem d'escoltar el resistent del Duodinàmico.
1: I a qui ho dediquem?
2: Pues, tot que m'escolta, ho haig de saber clar quan tornes.
1: Jo personalment tornaré dia 1 de setembre.
2: Vale, perfecte.
1: És a dir, el programa està al mes d'agost. Et zora baixes, de vacacions, però els dematins la vostra música se fa, i tot segueix igual.
2: Molt bé. Jo he comentat una cosa, ja falta molt de temps, però la darrera setmana d'agost heu aquest grup que ja m'ho toquerà. N'hi ha un que m'ho va deixar fa un any.
1: N'hi ha, és que cada dia d'agost hi ha coses, m'entens?
2: Sí, però el 26 fa un any que m'ho va deixar Manuel Calvà, no pareix.

0: molt ric, molt, és un empresari molt gros, però és un senyor que ara ja està major, i així que li ha afectat molt, la mort de Manuel, perquè ho xerrava jo avui amb ma mare, fixa't, després d'haver xerrat amb en Ramon, que allà eren més que germans, allà eren com a bessons, saps què t'ho vull dir? O sea, claro, i ha quedat ferit, que l'ha afectat moltíssim, més de lo que mos podem imaginar. I clar, pues sí, pues mira, en lo que me dius, saps que com que vull xerrat amb en Ramon, i tu me comentes això, que això sí que es va, haurem de preparar algun especial del Duodinàmico.
1: Sí, jo crec que me'n convé, recordar la figura de que és aquest personatge i que la madre anem a conèixer un empresari que em diu tu, però no és empresari, és la persona que jo, pues, no coi personalment, però que és una persona...
0: És encantador, és encantador.
1: Un cavallero, i bones,
0: no coneix. No, no, pots estar segur, eh? Pots estar segur, i te puc dir una cosa, gent amb els milions de discos que han venut, però ja no com a Duodinàmico, ells han fet moltes cançons que han estat número 1 mundials, per Julio Iglesias i per altres artistes, no és així?
1: Ah, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: és que ell te trata igual en Julio Iglesias com si a tu te veu, te saluda i te farà el mateix que has. És una passada, en Ramon Arcusa.
1: Sí.
0: També ho era en Manuel de la Calva, alerta.
1: Sí, no, tot aquest d'hora, és la que fa més de 50 anys, o 60 anys estem junts, i pensàvem actuar junts.
0: Sí, sí, sí, més de 60, més de 60.
1: Sí, sí, ja, Marcaldo.
0: O sigui, és una cosa de vacos.
1: Sí, sí, és de
0: vacos. Imagina't que jo avui ho xerrava, fixa't, avui ho xerraven d'això, antes de ser el Duodinàmico, val, imagina't, tenien un altre nom, la formació, que era Manolo i Ramon. No, però imagina't, ells eren Manolo i Ramon, i després, clar, comercialment varen començar, quan varen començar a fer Renault i que varen agradar, Duodinàmico. Però avui ho xerrava amb ma mare, que dic, tu saps que el Duodinàmico, abans de ser el Duodinàmico, eren Manolo i Ramon, t'imagines? O sigui, amb això t'ho dic tot.
1: Sí, home, que tu també ets una cosa particular, tu també ets un fenomen.
0: Perquè ja m'agrada, el que faig.
1: Sí, sí, no, ja comprens de feina, però bueno, ja hi està una cosa personalment, però sí que ets un cavallero.
0: És una passada.
1: Com un Manolo de Calva.
0: Són una passada, jo...
1: Bueno, i ja te comentava això, que al final també, pues, fui el primer negociari de la setmana que estava, pues, si per aquesta espècie, pues, tu m'agradaries amb el llibre un especial.
0: Idò, faré algo. Tu presta, no llevis el dial de la 88.4, perquè ara diré algo. Ara diré algo, d'acord?
1: Ho també t'ho he dit.
0: Molt bé, idò, venga.
1: I si ell t'ajuda, m'ho dius, nosaltres m'ho dius a tot un mà.
0: D'acord, gràcies, Lluís.
1: Vinga, fins una altra, bona tarda.
0: Adéu.
2: Estic pensant en sa neurona. És que quina coincidència, que xerren del Duodinàmico quan jo vull xerrar amb en Ramon Arcusa, que això és ben bé, així com vos ho dic. Vos podria dir ahir o després, la setmana passada, fa un any. No, avui. I si feim avui l'especial del Duodinàmico? I si el feim avui? Què vos pareix? Ja que aquest mes que ve estan de vacacions... I en Manuel de la Calva farà un any de la seva mort. I de vinga, el farem avui. Maldament havien comentat en Elvis Crespo, 55 anys, només té un parell d'èxits. En Pol Anka té més èxits, però és cert que me permetreu que avui mateix facem un especial Duodinàmico.
3: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
4: Hola, soy Ramón Arcusa del Duodinàmico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: Hola, soy Ramón Arcusa del dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento.
2: Can Jauma en Escanredo, anem altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Pedra.
2: Qui ens escolta, Maria?
3: Nino Bravo, un beso i una flor.
2: I a qui ho dediquem?
3: A el meu home i a tots els meus fills. I en Tomàs Navarro i en Miquel de Rafal. Des que s'ha canviat el seu nom, anant aquí, no, Manu.
2: Bueno, i de res, ara m'hem de posar,
3: ja,
2: d'acord?
3: Quan podeu, mami, tu, quan agafes vacances?
2: El mes d'agost, el mes d'agost.
3: El mes d'agost.
2: Sí.
3: I llavors, ara de mateix, ja no teniu actuació, eh?
2: Sí, no, ja ho hem estat dient. Aquesta setmana i la setmana que ve no hi ha programa, hi ha homenatges que preparam a cada artista. Ara farem, avui hem fet des Mal de Amores i des Amores, tindrem d'en Pantoja, tindrem d'en Dani Daniel, de molta gent, però...
3: Ara de zona baixa, ara de mateix... L'escolta igual, m'entens?
2: I doncs, perfecte, en zona baixa és el mes d'agost, coi, invecacions, el mes d'agost.
3: Te deu recordar de quan hi havia Radio Juventud Dinca, que les vegades estàvem discos? Jo ja estava abonada en aquest lletera.
2: Ja me direu.
3: I fa molt d'any que estic amb això, no sap, lletera. Jo m'agrada més la música que la teva, eh?
2: I doncs, molt bé, ben fet.
3: Així és que... Jo li cada dia demanaré, així ja no em porta perdre i tens a telefona.
2: Però, escoltau, la música no aturarà, eh? Això ja vos ho pot dir, eh?
3: No, no, escoltaré igual.
2: Molt bé.
3: Igual.
2: Gràcies.
3: Jo tant, però tant de la música.
2: Molt bé.
3: I... Perquè avui, llavors amb una amiga meva, li he dit, mam, quina cançó que cantava la Loia de la nostra. I dic, que no te recordes. De llum, va dir, jo, justament, m'ha hagut de dir això, diu, sí. Llavors, Maria Isabel, que és que s'acaba de dir, escrivió tu nom, en l'arena escrivió tu nombre.
2: Maria Isabel, Maria Isabel, clar, i la varen posar ahir perquè m'ho vaig imaginar, perquè vareu demanar Eva Maria, que era de Fórmula Quinta.
3: Sí.
2: Ah, veus, veus.
3: Dic que jo ha vengut a temps meu i jo, però jo, i meu 81 anys ja puc fer que du fort.
2: Bueno, no, encara hi som, encara hi som.
3: Molt bé, recordo de tota la teva família.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
1: I doncs, los Jabaloyas estaran aquest divendres. Au, ja vos ho dic, aquest divendres vaig a gravar Bauxa, Canal 4 Televisió, aquest divendres estaran en el sopar a la fresca de Son Serra de Marina. Los Jabaloyas, en concert. Què vos pareix? No me'n perd una, eh? Los Jabaloyas a Sant Serra de Marina aquest divendres en les càmeres de Canal 4 Televisió. I és que jo m'encanta posar la bona música que me demanau telefonant en el 971-43-97-85 i jo, a canvi, vos donaré els millors consells, recomanacions i suggerències com aquesta de Can Jaume. ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
3: Així és, però és que dia 6 d'agost, ja vos hem xerrat de dia 8 d'agost, dia 9 d'agost, tot el mes d'agost, no vos heu de perdre. És a dir, o una o l'altra, heu d'anar a qualcuna verbena on hi ha la gran orquestra Oasis, la Big Band. Boníssima, boníssima, espectacular, de la mà de tot espectacles, i ja sabeu que en la nostra estimadíssima Marga Pocoví, amb en Biel Tous, entre d'altres, musicarros. Jo m'encanten els barbarismes, ja ho sabeu. Tot espectacle. Ara xerràvem d'Oasis i vos comentàvem altres cosetes, però directament què vos pareix si xerràvem amb na Marga. Na Marga Pocoví,
4: i què mos conti. Marga, bones tardes.
5: Molt bones tardes, Manu. Bones tardes, oient de Ràdio Murta.
4: Jo t'ho he de dir així de clar. Jo no sé, entre Oasis, Burbaies, no sé què, Bono, Bono, Bono. Aquest Bono és molt nostre, que tu ja ho deies fa molts anys i m'encanta, tu ho saps.
5: Sí, m'encanta el Bono.
4: Com ho feim?
5: A veure, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta energia, i aquest estiu està sent, Manu, bé. Ja, he de dir que és vera que nosaltres ja duim un parell d'estius molt importants, molt importants. El que és vera que aquest estiu està sent, no sé, com a molt especial, i no sé, i molt agraïda a la vida, perquè és que no aturam, és que no aturam, és que és una passada aquest estiu.
4: Conta-nos un poquet, Marga, a tu te coneixem perfectament, sí, de tota sa vida, com a cantant, ses distintes facetes, sí, perfectament, poden xerrar amb Marga Pocoví moltíssim. Però xerramos, per exemple, Oasis, jo me'n record, xerrant amb en Biel, no Tous, sinó amb en Biel Duran, que quant d'anys té aquesta orquestra?
5: Ja va per 36.
4: Veus?
5: Sí, Oasis, hem de dir que és l'orquestra de Mallorca que du més anys damunt dels escenaris de Silla de forma ininterrompuda.
4: Així de clar,
5: és que se diu molt aviat.
4: Sí,
5: dir,
4: sí, sí, sí.
5: Oasis té un repertori tan, tan i tan ample, Manu, que és que jo me sent molt orgullosa, perquè és que som una formació que no tenim un repertori tancat, és un repertori que s'adapta perfectament al públic que té davant, i és vera que si el millor mos passen o mos posen en primer passe, sempre feim aquella mitja horeta, tres quarts d'hora, una horeta per ser gent que vol fer un poquet de ball de saló, tal vegada blues, fox, una cúmbia, una bachata, i després, ja quan mos entren jovent, ja mos tiram en Gloria Gaynor, en Mamma Mia, bé...
4: Aquests himnes,
5: sí,
4: no és així?
5: Sí, quan anem a la marxa, com aquell que diu.
4: Marga, quan jo me'n record que esteu amo, en Biel, mos va comentar això que tu estàs dient, que no teniu un repertori tancat, això només ho poden fer orquestres, bandes, que s'entenen només en sa mirada, és a dir, feim això o feim això altre, i se pot improvisar que sortirà perfecte i la gent ho agrairà en el moment, no és així?
5: Sí, de més penso una cosa, Manu, és que són temes que clar, duim molt rodats. És vera que nosaltres cada any miram d'incorporar noves cançons, per exemple, de més troc cançons, que després quan la gent l'escolta els hi ve molt de nou, perquè són versions pròpies de l'orquestra Oasis de cançons conegudes. Per exemple, ara te poso un exemple, la cançó de na Rosalia, La Perla, l'han fet en versió vals, és una passada, i és molt simpàtica aquesta cançó. O per exemple, la cançó de Nueva Lima, Hi ha Noche de Copas, que l'han convertit en una bachata. Vull dir, ara tot el que sempre intentam fer, aquelles cançonetes que sonen més per la ràdio...
4: Però és que m'encanta aquesta iniciativa, perquè tu m'estàs dient, sí, és a dir, la gent, els que són papàs, sí, o els que, sí, són més sèniors espredins, aquestes cançons els tenen de sentides d'en fora, perquè potser no és el seu gènere, però vosaltres la lletra l'aprofiteu i la versionau, no és així?
5: És així, i mos serveix per dos públics, mos serveix per sí. públic, com tu dius, més sènior, perquè se pot ballar un vals, i després per públic més jovent...
4: Que la canta!
5: Te la cantarà la cançó de Noche de Copa, la cançó de La Perla, per exemple.
4: Sí, sí.
5: I després, per altra banda, el que comentaves, Manu, en tota la raó, és a dir, nosaltres, l'orquestra Oasis, en 36 anys que farà, que està damunt d'escenari, te pots imaginar que té un repertori, però infinit, i clar, i sempre, clar, en Vialtous, hem de dir, és vera, té molt d'ull per la pista, sap perfectament en quin moment ha de posar una cançó o una altra, o quantes dels moments ha de passar l'estona de la nit allà on la gent se posi ja de marxa, que ja han de canviar totalment de ritme i totalment de manera de fer el vespre, un vespre potser més cap a la gent més major, o no més major, sinó gent potser que vol ballar ball de saló. Nosaltres mos segueixen molt, Manu, seguidors que volen fer ball de saló, i després, evidentment, aquesta segona edat, podríem dir que és una segona edat, després els encanta quedar-se fins al final i venga Mamma Mia, i venga I Will Survive, venga Será Porque Te Amo, i sempre, clar, i tot això és vera que ho agraeixen molt, tant un públic com un altre.
4: Aquí anem, que abarquem tots els públics, d'una manera i de l'altra. Marga, conta'm, ara la primera actuació grossa amb Oasis, que és dia 6 d'agost, perquè nosaltres ja havíem anunciat dia 8 d'agost, però compta-mos, perquè hi ha moltes dates, moltes fetges, molts dies que hem tancat, compta-mos els pobles o per on sereu, perquè la gent pugui prestar atenció i digui, jo hi vull ser.
5: Sí, bé, Manu, no sé si ho has anunciat o no, però sí que és vera que venim d'algunes ja dates passades, vàrem estar a Binissalem, vàrem estar a Manacor, vàrem estar a Solla, i tot això. Ara, avui vespre mateix, te puc anunciar, o puc anunciar en els oients de Ràdio Murta, que som a Pollença, a les 10 i mitja serem a...
4: Avui actuem a Pollença?
5: Avui actuem a Pollença, a les 10 i mitja del vespre, i sí, serem allà a l'Orquestra Oasis, i estàveu tots convidats.
4: 10 i mitja de vespre, avui sí. A Pollença. Comencem. Avui que dius la gent de la zona nord, o que no siguin de la zona nord, que dius, ostres, pues mira, tal, que som en l'estiu, no me disfrutaré. Mon anam fins a Pollença, allà tu saps que és un poble que és una passada, i pots, és que tots els pobles de Mallorca, tu saps, que ets Montuïrera, però pots disfrutar de sopar i de tal, o sigui que... Fantàstic.
5: Tenen un encant molt especial, de veritat, tots els pobles, i és vera que nosaltres tenim la sort, Manu, que hi ha gent molt fidel que mos segueix per tot.
4: Que bé.
5: Que sí, que veiem les mateixes cares sempre per tot, a part de la gent del mateix poble.
4: Exacte, però teniu, però... sí, els seguidors d'Oasis. I compte-mos, avui a Pollença, després sí. Anem.
5: També t'he de contar el que tenim de duet i tot això, també?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. I tu me diferencies el que ets Orquestra Oasis quan tens Marga Pocovim a enviar el tous, perquè la gent ara mateix mos està escoltant i diu, ai, doncs mira, jo aquest dia no, però aquest dia sí que hi puc anar.
5: Exacte. I de, bé, també, men, vos puc dir una cosa, perquè a vegades molta gent diu, quan tens Orquestra Oasis no fas cançons teves. Evidentment no me posaré tot el vespre a fer un concert perquè no hi diu, però sí que és vera que no hi pot faltar mai s'estimar Forester, aquesta, ja, que l'he de fer jo, sí.
4: Això és un himne Ràdio Murta, com tu bé saps.
5: Sí, és que a més és que tant mateix venen a l'escenari i diu, no faràs s'estimar Forester, sí. Aquesta s'ha de fer jo, sí, a més, és molt ballable com una venereta, com un bolerito, la gent la balla molt bé.
4: Marga, perdona que t'interrompes aquí, tu esperaves que tingués tant de ressò, estimat Forester, així com, perquè com que tu i jo som amics de fa 20 anys, però, clar, de vegades mos passa, en els que estan ficats en el món de la música, que feim una cançó, participem en una cançó i que dius, ostres, aquesta, si no pega aquesta, no en pegarà cap, i després a lo millor no té tant de ressò, i qualcun altre que no t'esperes que tingui tanta força en el públic, després resulta que enganxa. Jo, Ràdio Murta, és una cançó actual, estimat Forester. O sigui, és una cosa de locos.
5: La veritat és que l'estimat Forester, des de que vàrem treure el disc de Maria en el 2015, s'ha convertit en una cançó estrella tant a la vida d'en Biel com a la meva. En Biel, bé, he de dir, en Biel Tous és el meu home, i en Biel jo crec que va fer una obra d'art, vos he de dir la veritat, va crear una obra d'art, perquè és que per allà on vas, sempre hi ha qualcú que coneix Estimar Foraster, i a més és que ens ha donat moltes alegries, perquè aquesta cançó identifica moltes parelles de la història de moltes parelles.
4: D'aquí de Mallorca? D'aquí de Mallorca, no és així, Marga?
5: Sí, és així. I aquesta cançó és vera que sempre hi ha de ser sí o sí, a vegades també, moltes vegades, feim aquest amor, també a vegades també fins teva mirada, perquè se balla molt bé com un focset, però sí que és vera que la gent quan ve a veure Oasis no ha de venir o no ha d'esperar...
4: O veure en Amarga Pocoví, no és el mateix.
5: No és el mateix, perquè és vera que no feim un concert sencer. Sí que potser poden caure 3-4 cançonetes del nostre repertori, perquè s'hi diuen bé per ballar, però no feim un concert. Feim el que s'hi diu la verbena, una verbena. Mm. I bé, avui vespre som a Pollença. Ara, per exemple, dissabte aquí ve, dia 1, en Biel i jo no serem en l'Orquestra Oasis, però sí serem com a duet. Ariany, començam a les 10 i mitja del vespre i feim nit de ball de saló i això també, ja sé que espera molta...
4: Això aquest dissabte, Ariany.
5: Aquest dissabte.
4: I mira, t'ho dic així de clar, ja faig la cunyeta. Anem a menjar a les Torres i després a veure el bosc, o sigui, ho tenim arreglat.
5: Això és un planazo.
4: És un plan, escolta, no te pido que me lo superes, igualamelo.
5: És un planazo, de veritat. I doncs, si l'entrada i mitja serem enviar el Tous i jo allà a la plaça d'Ariany. Després, dia 3, també serem enviar-li jo a Cala d'Or, dia 3, dilluns dia 3.
4: A Cala d'Or?
5: A Cala d'Or, sí, això dic un dia 3. I després ja m'ho anem a uns 4 dies intensos, que és a partir de dia 6. Mireu, dia 6 tenim Artà, i vos he dit perquè aquest dia és molt important. És el poble d'en Biel Tous, i en Biel Tous ha volgut que fos un dia molt, molt important. I allà m'ho juntarem ni més ni manco que 15 artistes damunt l'escenari.
4: Wow.
5: 15 músics damunt l'escenari, que diu aviat.
4: Sí.
5: Vull dir, nosaltres de normal som 13, i s'ajunten dos més i serem...
4: És que de normal ja sou 13, eh? No vagis, sí,
5: No som 13.
4: No vagis, la versió reduïda no vagis, eh?
5: No, som 12 i després na Victòria García, que és la nostra ballarina,
4: sí,
5: que balla en alguns moments i que, bé, aprofito per dir perquè na Victòria és campanera i és campiona internacional en la seva categoria de ball. Vull dir, no estic xerrant de...
4: No, d'acord, que sap moure's cul. No.
5: És important, la Victòria. Sí, és vera, és una passada de ballarina i també només per veure l'espectacle que fa ella damunt l'escenari en algunes cançons, val la pena venir. I de dia 6 és important Artà, perquè hi haurà l'Oasis Big Band, Artà, i nosaltres sí que aquest dia començam a les 12, des vespre, i és una verbenassa, la veritat. Després, dia 7, serem a Cala Ratjada.
4: Dia 7 a Cala Ratjada, però dia 6 no hi ha algo. Això, dia 6
5: és Artà.
4: Dia 6 és Artà. Dia 7, és a dir, no descansau. Dia 6 és Artà, dia 7?
5: Dia 7 a Cala Ratjada, amb Oasis, també. Dia 8, serem en ses divas, que sé que fas molta propaganda, serem en ses divas a Ratxa.
4: Escolta, això de ses divas és fantàstic, no? Compte-mos, perquè agrada molt, no?
5: Sí, és un projecte que l'any passat en Biel Tous va crear i va iniciar, i se va posar en contacte amb Marisa Rojas, cantant meravellosa,
4: sí.
5: I que tothom coneguda d'aquí de les nostres illes. I després n'Esperança Sureda és ex-vocalista de l'orquestra Tombat de Solfa.
4: Ja me diràs.
5: Tenia moltes ganes de fer un projecte només, únic i exclusivament, en cançons que hagin cantat dones conegudes. Llavors, vàrem iniciar aquest projecte des de zero i va crear per jo un projecte molt guapo, perquè combina cançons d'artistes com Liza Minnelli, Whitney Houston, Gloria Gaynor...
4: Estan xerrant de divas. Sí,
5: estan xerrant de divas.
4: Sí. És que són divas totes aquestes.
5: Sí, i hem volgut també, perquè a vegades ens diuen, és que aquí hauríeu d'haver ficat a lo millor d'aquest artista, és que N'hi ha tantes, que no podem. A més, és que la nostra idea és que també la gent que vengui a veure'ns se passi bé, pugui cantar les cançons, i per això també en ficam d'espanyoles, com per exemple d'Alaska, que també és una gran diva nostra,
4: sí,
5: que ho ens ha dit.
4: Sí.
5: El que hem intentat és això, que hi hagi molt de sentiment en aquest concert de divas, i que també la gent, en algun moment determinat, se pugui aixecar de la cadira i també pugui ballar una mica.
4: Que bo.
5: I aquest concert el farem, ja l'any passat el vàrem fer diverses vegades, i ara aquest estiu mos iniciem dia 8 d'agost. En tenim d'altres que t'aniré anunciant, però el primer el tenim dia 8 d'agost a Raixa.
4: A Raixa. Quin lloc, eh? Sí. Quin lloc.
5: És preciós. I és a les 9 de vespre, Manu, i jo el que m'agradaria dir en els oients de Ràdio Murta és que l'entrada és totalment gratuïta allà a Raixa. El que passa que no se pot reservar, és a dir, la gent ha de que vengui allà, i si mateix hi ha un aforament de 300 persones,
4: sí.
5: Vull dir que nosaltres esperàvem...
4: Els primers que arriben que ho hem puesto, ja està. Així de clar. No, perquè jo m'agrada xerrar així, tu ho saps, clar, llampant, i així la gent ho entén. El primer que arriba té que ho he puesto.
5: Sí, ni més ni puc. Comença a les 9 del vespre i esperam que vengui molt...
4: Ja me diràs, en aquesta hora, a Raixa, això tot sona fantàstic, eh?
5: Val molt la pena, Manu, sí. De veres que val molt la pena.
4: Sí.
5: És una passada, i a més compartir escenari en Mari Sai.
4: Amb aquestes dues fantàstiques artistes.
5: Sí. És meravellós.
4: I Marga, tenim, anam, fixa't, Oasis, Divas i Tornem a Oasis, no és així?
5: I tornem a Oasis, dia 9, diumenge a Sant Llorenç d'Escardassà. Sí, dia Sant Llorenç d'Escardassà, diumenge, dia 9 d'agost. I després ja m'ho anem a la setmana següent, que la setmana següent també tornem a estar en marxa una altra vegada. I la setmana següent tenim dia 14.
4: Dia 14 d'agost.
5: Dia 14 d'agost tenim verbena en Soasis a Campos.
4: A Campos, no? Que m'agrada.
5: A Campos, és veritat que tenim un públic molt fidel, i estic molt agraïda a l'Ajuntament perquè...
4: Sí, i en el Xisque Porqué i tota aquesta gent, sí, que fa bona feina. Sí.
5: La veritat que sí. Després, dia 15 d'agost, que és el dia de la Mare de Déu,
4: sí.
5: Tenim Oasis, no, anem a la petita aquesta vegada, l'orquestra petita, se diu Orquestra Calypso.
4: Calypso, correcte, sí. Calypso és el mateix que Oasis, però en versió més reduïda, no?
5: Sí, és així.
4: Val.
5: És vera que, Oasis és una passada, Oasis, però és vera que a vegades l'Ajuntament no vol invertir tant.
4: Clar, perquè no és el mateix és que tu m'ho diràs de Calypso que quan són 13 o 15 persones, això és evident.
5: Ah, evidentment, el que passa que és vera que duim un repertori super, i és vera que l'any passat ja hi anàrem a Cineu, i bé, ja varen contratar just en què va l'actuació l'any passat, ja me'l varen contratar per l'any següent.
4: Això m'encanta, i... això quan passa ja ho ha dit tot, m'entens?
5: Sí, la veritat és que varen quedar molt contents, i enguany tornem a ser en marxa allà en la Calypso, dia 15 d'agost a Cineu. I després, dia 16, l'endemà, som a Porreres, en Soasi.
4: A Porreres?
5: En Soasi.
4: També m'encanta. La meva amiga Maria Agnès s'ho passarà molt bé.
5: Sí, molt bé. I després, la setmana següent, tenim dues dates, que és dia 21 d'agost, que això es cau en divendres, a Consell, i després, dia 22, a Solla.
4: Ja m'ho diràs.
5: Això
4: és el que... Hasta aquí puedo leer, que jo te conec, i conec en Biel. Això és el que tenim ara confirmat. Encara hi ha coses per confirmar, o sea...
5: Tenim també dia 24 a Falanig, que això no ho he dit tot, 24 a Falanig.
4: Ostres,
5: que heu fet...
4: Teniu preparat un tour per Mallorca, fantàstica,
5: eh? Sí, la veritat és que estem molt contents.
4: I tu saps, Marga, tu que la teva feina sempre està vocacional, facis el que facis com jo, que he tingut aquesta sort, immensa sort en sa vida... sempre tenim aquesta il·lusió i cercanes, dius, ara anirem aquí, ara anirem allà de sa, ara preparam això, preparam això altre, i això és el que tu omple, no?
5: La veritat és que sí. A més, sobretot, Manu, és veure la resposta del públic l'agraït que és el públic.
4: Sí.
5: Nosaltres això mos satisfà molt, molt perquè en el final qui està en aquest món, men, també hem de dir la veritat, és un món que no està d'hora el que...
4: Que és dur! Que tu ja ho sabem, és molt dur! És molt dur!
5: És un món de vespre i és un món...
4: Sí, sí.
5: Saps a cara que te'n vas a que teva i tornes tard a que teva.
4: No.
5: T'has de cuidar molt, la gent això a vegades no ho veu, t'has de cuidar moltíssim.
4: Així de clar.
5: T'has de cuidar moltíssim, se veu, t'has de cuidar moltíssim.
4: El físic, si vols, tot, sí.
5: Moltíssim, és que això és imprescindible per tenir l'estiu que nosaltres tenim. I és vera que jo, Manu, bé, tu me coneixes, jo pas molt de gust de...
4: Perquè ho vius, perquè és la teva vocació, tu ets mestre, que t'encanta la teva feina, però tu ets artista i és vocacional, i això és vocacional. I de les coses que més m'agraden és això que m'has dit, que vos passa, i jo ho sé que vos passa, o ho sé, me consta, que és que quan estàu, per exemple, a la verbena d'un poble, veus en aquella gent, i el que ha de fer aquesta gent, jo els hi dic, que en Biel Durant li agradarà, però això és així, han d'anar directament en el Val de la Bellesa on els regidors, i els han de dir això que li ha passat ja més d'una vegada i més de moltes vegades. L'any que ve els heu de tornar a dur, eh? L'any que ve els heu de tornar a dur. Se'n van els regidors, a les regidores, en el Val de la Bellesa, i això pren nota, vamos, i pren nota. Ho sabem tant tu com jo perfectament i tothom està encantadíssim, no és així?
5: Sí, la veritat és que això és molt satisfactori, vull dir, quan qualcú te diu això, el mateix públic ve i te diu que bé que ho heu fet i quina orquestra, quina passada, això és molt satisfactori, Manu, la veritat, i això te dona empenta i te dona ganes i dius, mira, val la pena seguir, val la pena...
4: No, val la pena tot, val la pena l'esforç, el que tu has dit que... Sí. Com, tu com a artista, jo com a comunicador, que venem donant alegria, pues, tenim totes les nostres coses, els nostres problemes, les nostres circumstàncies, però val la pena, val la pena
5: val
4: tot.
5: La
4: molt bé. Marga Pocoví, vull que saludis en Biel Durant a tot l'equip de tot espectacle, en Esteu Amon, en Biel Tous, a tota la família d'Oasis, de Calypso sí. I de ses divas. Que estava en contacte i la pròxima hauràs de venir aquí a Quintermos Algo. Jo ara coiré de la ràdio el gost de vacacions, de la ràdio, perquè tu saps que les vacacions dels artistes també són parcials, perquè tu tens vacacions de mestre però has de fer feina de tal, i de jo els acull de la ràdio però he d'anar a dir jockey, o he d'anar a lo que sigui, no és així?
5: No, per suposat. De totes maneres, això també m'ho neix de dins, i nosaltres som persones actives, bueno, i això de vacacions és semi-vacacions.
4: Són parcials, sí.
5: Són parcials.
4: Molt bé. Marga Pocoví, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres en directe a Ràdio Murta, que tu saps bé que és que teva. Imagina't que aquesta emissora que se va convertir en la més escoltada de Mallorca va néixer en el teu poble, tu ho saps bé, o sigui que...
5: Ho sé.
4: Amb això queda tot dit, no?
5: Ho sé, li tenc molta estima, molta estima en aquesta emissora.
4: Molt bé.
5: Gràcies, Manu.
4: Marga, un beso.
5: Una abraçada forta.
4: Adéu, bones tardes. Adéu,
5: bones tardes.
6: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
7: Jo, n'Esperança Sureda.
8: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Biel Tou,
9: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
2: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el proper diumenge, dia 9 d'agost, a les 10 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar i tot espectacle.
0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el 14 d'agost a les 10 del vespre a la plaça de Can Pere Ignasi de Campos. Organitza i patrocina Ajuntament de Campos i tot espectacle.
6: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
7: jo, n'Esperança Sureda,
8: i jo, na Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
9: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
2: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
3: Així que ja ho sabeu, heu pres bona nota. Ai, de vinga, continuem. Fins ara, després d'això me'n vaig anar al dentista.
10: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
11: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
12: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec amb esclates ains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
13: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globs.
14: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport Piscinas Exteriores e Interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.
3: Així és, Aquasport, i és que Ràdio Murta m'encanta promocionar bones marques nostres, nostres empreses, comerços, negocis d'aquí. Empreses com Transmiflusser.
15: Transmiflusser es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflusser, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses cadenes.
16: Esportles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols.
7: veus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns, porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39, 61-05-39, en el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
17: Dientes fijos en un solo día, en Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
18: Mafalda diría, piensa menos pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Cambalero 5, Palma.
19: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
20: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
21: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971-51-12-55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
3: Bé, idò, de Binissalem, aquí a Ràdio Murta. Vos contaré lo que, entre altres coses, de lo que xerrava avui de matí amb en Ramon Arcusa del Duo Dinàmico. Xerràvem d'una cançó que té moltíssims d'anys. Moltíssims, moltíssims. En Ramon i jo avui de matí xerràvem d'una cançó que no va ser un gran èxit, però això m'encanta. M'encanta. És una cançó, missatge nostàlgic, melancòlic, preciosa. Del Duo Dinàmico. Sense seu no va arribar a ser un gran èxit. És curiós. A lo millor molts la coneixeu, però no va ser un gran èxit. Aquesta cançó, tal vegada, és perquè aquesta cançó la cantava en Ramon Arcusa. No la cantava en Manuel de la Calva. Jo crec que és l'única cançó que canta en primera persona en Ramon Arcusa. I que Manuel de la Calva, s'estribillo, la pujada, entra i el recolza i puja allò, que és una passada. Però és una cançó que tal vegada havia d'haver estat... Han tingut tants de números 1 que ells li és igual, perquè han tingut... Mare meva, no hi ha cap formació a Espanya que hagi tingut més números 1 que el Duo Dinàmico. I cançons d'en Julio Iglesias que són fetes d'ells i més coses. Però aquesta cançó, per jo, és preciosa. Me fa un poquet de coseta perquè diu adiós verano, adiós amor, que no és amor de verano, del final del verano i tal. No, no, no, no és la mateixa. És que jo dic canta escoltam en Ramon Arcusa cantant. Evidentment, la veu més potent dels dos era la de Manuel de la Calva, això està clar. Però xerraven d'això de que curiós aquest tema que el va cantar en Ramon Arcusa, que ja eren, evidentment, el Duo Dinàmico.
22: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: I doncs sí, amb un nou Siquer Camella, en l'estómago girat, vaig contar un pic aquesta anècdota que vaig viure fa... Ara vos diré quan. 2000... 17 anys, fa 17 anys, 2009, sí. En Manolo de la Calva, el cantant del Dúo Dinámico, tio, bah, és que tots dos genials, en tots els aspectes, eh? Però és que ho dic amb un nou Siquer Camella. Mon pare estava molt malaltat. I... sí, m'emocion, sí. Perquè mon pare estava molt malaltat, li faltaven uns mesos per morir. Sí, poc temps li faltava. I en Manuel de la Calva, que ja havia superat dos càncers, dos, jo li vaig demanar, com que a mon pare i mon mare li encantaven el Dúo Dinámico, li vaig demanar si li dediquaria algo, xerraria amb ell. Vamos, si va xerrar amb ell. Va. Vamos, si va xerrar amb ell. Li va donar uns ànims, una força... va, impressionant. És que ho penso i ara mateix és que quasi no puc xerrar, però vos ho vull contar. Això amb Manuel de la Calva, que havia superat dos càncers i va desitjar el millor a mon pare, que mon mare anava loca de joveneta amb el Dúo Dinámico i a mon pare també, perquè li agradava la bona música i el Dúo Dinámico eren els millors del seu temps. És que xerrant que el Dúo Dinámico no van començar als anys 60, van començar als anys 50. 50. Anys 50. Mm? I és molt fort, és molt fort. I jo tenia contacte amb en Manuel de la Calva. En els darrers anys, en qui he tingut molt més contacte ha estat amb en Ramon Arcusa. En Ramon, mira que en Manuel de la Calva i en Ramon Arcusa han vengut aquí en concert fins fa no res a l'Auditorium, eh? Omplint, evidentment. No els hi fa falta fer concerts. Ja m'ho diràs, tenen els topes que no vos podeu imaginar. I... però quan ho xerrava una marca poc a vi, quan a un li agrada el que fa, igual que en Manolo Escobar, que el vaig entrevistar un parell de vegades, i artistes que ho fan perquè és la seva vida. Damunt l'escenari estan a tope, pletòrics, i després quan davallen estan fets una merda, o estan com qualsevol homo gran de 90 anys, sabent si m'enteneu. I en Ramon Arcusa ja fa temps que m'ho va dir que en Manolo no estava bé. M'ha dit que Manolo primer va tenir problemes d'esquena, que això varen fer que anàs més cap piu i així com tenia una energia brutal, allò se va començar a apagar. I malament d'esquena, evidentment, no va morir. En Manuel de la Calva ara fa 11 mesos, però quan tens un mal crònic, mal que no mal dolent, perquè mal dolent jo ho entenc per una malaltia, però que no s'arregla, no se controla, ni amb parxes, ni amb bisturis, pues mal assumpte, no és així. Bé, vos he contat un poquet aquest detallàs que va tenir en Manuel de la Calva amb un paret, i que jo sempre li estaré agraït al Celci en tots dos. I en Ramon Arcusa, que com us ha demanat un oient, ara farem a continuació un especial Dúo Dinámico. Amb permís d'en Polanca, que farà demà 85 anys, Nelvi Crespo 55, i demà tindrem un especial Dani Daniel, els de matí, d'acord? Que el meu amic Dani Daniel en fa 84, ja me direu. Fins aquí el programa d'avui. Anem a disfrutar del Dúo Dinámico i d'aquesta bona música, aquesta selecció musical que vos hem preparat. Un servidor, som en Manu Blanco. Gràcies.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Allí fue donde la encontré.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

0: Amb en Jeroni, de les meravelles d'aquí de Serenal.
1: Són en Tanyi de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

Aquests són els nostres consells. Fruita fresca. La fruita dura més temps, en bon aspecte, si la col·loqueu dins la fruitera en la cova per amunt. Però alerta, perquè en les pomes és el contrari. Heu de posar la cova per avall.

coneguem-se en nostres dites i refranys. El que s'aprèn en el braç sempre és...

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.